Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

0: Escoltes Música Nit.
1: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Música Nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar, per somiar.
2: Has guardat la tendresa d'un infant.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
3: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del món.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. L'Ajuntament de Lloret ha fet 50 inspeccions per detectar habitatges d'ús turístics il·legals.

0: L'objectiu és trobar aquells habitatges d'ús turístic que actuen sense llicència i que, per tant, incompleixen la normativa recollida dins de la Llei de Turisme de Catalunya i de l'Ordenança Municipal de Huts. Són actuacions incloses dins del Pla Lloret Actua. Fins al moment, el consistori ha fet 7 decrets per sancionar immobles que actuaven sense la llicència pertinent, amb multes que van dels 4.000 fins als 12.000 euros. A més, la policia local també ha aixecat acte en 5 habitatges d'ús turístic que sí que tenen llicència, però que incomplien diferents aspectes que recull l'ordenança municipal. En aquests casos, les sancions han estat d'imports entre els 1.000 i els 1.500 euros. En uns minuts tractarem aquesta informació, entrevistarem a l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas. Aquest és el tema de portada d'aquest informatiu, bon dia, bona hora, d'aquest dijous 13 d'agost. També parlarem amb Paco Membrives, president de Monfoto, perquè l'associació, que enguany celebra el seu 30è aniversari, ha estat declarada entitat d'utilitat pública. També explicarem que avui hi ha una actuació que ha generat molta expectació. Serà el Xula Mega Club amb el reconegut artista Jason Derulo. I no serà l'única sessió musical que tindrem avui. A Fanals hi haurà doble concert. Actuaran Derrumbaos i Hola Rafaela, en un tribut a la mítica cantant Rafaela Carrà. Com sempre, sabrem la previsió meteorològica, repassarem els titulars principals de l'actualitat general i tindrem altres petites informacions d'agenda. Aquest és el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret, que fan possible Marc Vilamajor, Marc Diva, Moisès Garcia i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I la previsió meteorològica a càrrec de Xavier Segura. Ahir vam veure l'eclipsi i no el vam veure, perquè uns núvols es van aixecar d'on estaven dormits i ens van espatllar una mica l'espectacle. En fi, Xavier Segura, bon dia.
2: Bon dia. Després de l'espectacular històric eclipsi que vam viure ahir al vespre, avui la protagonista tornarà a ser la calor, i és que entre avui i demà divendres les temperatures tocaran sostre, tindrem un nou pic tòrrid fruit d'aquesta aglopada molt càlida provinent del nord de l'Àfrica, i per tant tocarà suar i de valent, ambient sufocant, calor, xafogor molt marcades, màximes clarament per sobre dels 30 graus aquí a Lloret, amb aquesta sensació molt pesada, nits de mal dormir, tropicals, i atenció perquè a l'interior del país, a les zones més tòrrides, s'assoliran o se superaran els 40 graus per enèsim cop aquest any. Per tant, paciència, perquè ens esperen dos dies més de calor realment molt sufocant, i calma, més sol que no pas núvols. Però a partir del cap de setmana començaran a arribar canvis. Els termòmetres a poc aniran baixant, es notarà més el descens a l'interior que no pas a la costa, i fins i tot al llarg del cap de setmana la inestabilitat augmentarà. No es pot descartar, sobretot diumenge, que ja caiguin alguns ruixats, on arribin alguns aquí a la zona de la selva marítima. I els mapes insisteixen en que la setmana que ve, per fi, arribarà una normalització de les temperatures, i això es traduirà amb una calor més suportable, més respirable, i nits també més agradables, amb més inestabilitat i, per tant, xàfecs i tronades que podrien anar a més. Tot plegat ho anirem confirmant, però vaja, sembla que per fi deixarem enrere aquest estiu excepcionalment calorós i ens instal·larem pràcticament en una situació que no hem tingut gairebé tot l'estiu, que són temperatures normals per les dates.
0: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar la temperatura és de 22 graus centígrads, amb una humitat relativa a l'aire del 87%. El cel una mica entrenyinat, però el sol ja llueix a aquesta hora del matí. I pels qui es van perdre part de l'eclipsi, tranquils que tindrem una nova oportunitat el 2180.

0: Mentrestant ho esperem, doncs repassem l'actualitat informativa de la jornada. Diari de Girona, en primera plana, en grans titulars i en fotografia il·lustrativa, eclipsi històric. Desenes de milers de persones es mobilitzen arreu de les comarques de Girona per seguir el fenomen, tot i que els núvols van impedir gaudir de l'espectacle astronòmic en plenitud. També a peu de plana, Girona registra la millor dada de creació d'empreses en 18 anys. En turisme, l'aeroport de Girona continua amb la davallada de passatgers. I a l'Alt Empordà investiguen l'accés a arxius de la presó de Puig de les Basses. Això pel que fa al diari de Girona, el punt avui. No hi ha excusa, també el tema monogràfic és dedicat a l'eclipsi. Espectacle total, així és com titula la primera plana i també amb una fotografia de l'astre tapat per la lluna. L'eclipsi solar va reunir ahir la gent en espais naturals o davant les pantalles per seguir un fenomen únic que per un instant va aturar el món. També la mateixa fotografia al diari Ara i el titular Un eclipsi per a la història. La ciutadania participa de forma massiva en l'observació d'un fenomen astronòmic que deixa el sud de Catalunya a les fosques i que no repetirà fins al 2180, el que dèiem. I a peu de plana, també, avís de Robles a Rabat. Ceuta és espanyolíssima. És la informació que també destaca en primera plana al diari Ara. La resta de premsa escrita de caire generalista. Gairebé tots els diaris porten la mateixa fotografia de l'eclipsi, però els titulars són diferents, en el mateix sentit, però diferents. Diari La Razón, i Espanya es va fondre a la foscor. És el titular que encapçala la primera plana. També a tota plana, el diari El Mundo, hipnòtica foscor. I a peu de plana també podem llegir que la ministra Robles es desmarca de l'executiu sobre el marroquí. Roc diu que Ceuta és espanyolíssima. I també hi ha un petit requadre on podem llegir que el cost del deute de les comunitats autònomes es desmadra. 8.000 milions fins l'any 2029. El diari El País, l'eclipsi hipnotitza a Espanya i el govern xifra en fins 5.000 els immigrants de Ceuta que poden ser acollits. A La Vanguardia, també un regal de la lluna. I a peu de plana, la ministra Robles diu que Ceuta i Melilla no es toquen, són espanyolíssimes. El diari El Periódico de Catalunya, encisats, és el titular que encapçala la seva primera plana. Diu que l'eclipsi paralitza Espanya durant un minut i milions de mirades es dirigeixen al cel per experimentar el fenomen de la foscor total. Finalment, el diari ABC, i tots van mirar al cel, és el titular, també amb una fotografia il·lustrativa de l'eclipsi. Passem al portal digital 3cat.cat, que també, en la mateixa línia, ofereix un timelapse de l'eclipsi total a Catalunya i convida a recuperar un moment històric. En la mateixa línia, també informa de quan serà el pròxim eclipsi solar total després d'aquest, del 2026. I un reportatge on es veu com s'ha viscut l'eclipsi solar, les imatges d'un moment irrepetible. Gairebé parlant de l'eclipsi, el col·lapse en algunes estacions de Renfe marca la mobilitat en tren per veure l'eclipsi. I ja fora d'aquest tema astronòmic, els textos generats per la IA Cloud portaran una marca d'aigua que els identificarà com a sintètics. També llegim al 3cat.cat que la Mercè 2026 té una programació amb cartell, activitats, portes obertes i un piro musical que canvia de lloc. Al portal digital 3cat.cat també llegim que Eurovisió canvia les normes perquè els països en guerra no puguin acollir el concurs. També es fa ressò aquest portal dels retards i cancel·lacions a l'aeroport del Prat per una fallada elèctrica a la torre de control. Es fa ressò de l'evolució favorable de l'extinció de l'incendi forestal que crema a Castellví de la Marca. L'incendi ha afectat fins ara unes 8 hectàrees. I a nivell internacional, el govern colombià xifra ara en 239 els morts pels terratrèmols mentre segueix buscant supervivents. Un altre tema de successos, almenys 15 morts i 27 desapareguts en el naufragi d'un ferri que anava sobrecarregat a Zimbàbue. I una altra de les notícies que avui ofereix el 3cat.cat és que només un 30% dels joves aconsegueix emancipar-se i Espanya és el país que més retrocedeix a Europa. Mor un conductor d'un tractor en un accident a Mas de Barberans. I ja pel que fa a l'apunt esportiu, el 3cat.cat diu que el Barça femení eclipsa el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada, el resultat de 3 gols a 1. La previsió meteorològica màxima és de 40 graus i una altra tarda amb inestabilitat cap al nord és el que marca l'apunt meteorològic en el portal informatiu 3cat.cat. Tot plegat són les notícies amb les quals avui ens aixequem en aquest dijous 13 d'agost.
1: Ràdio Lloret.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

0: Bon dia, bona hora. Ampliem la informació que destacàvem a l'inici d'aquest informatiu. L'Ajuntament de Lloret ha fet una cinquantena d'actuacions per detectar habitatges d'ús turístic sense llicència que incompleixin la normativa recollida dins de la Llei de Turisme de Catalunya i de l'Ordenança Municipal de Huts i que són actuacions incloses dins del Pla Lloret Actua. Fins al moment, el consistori ha fet 7 decrets per sancionar immobles que actuaven sense la llicència pertinent, amb multes que van dels 4.000 fins als 12.000 euros. A més, la policia local també ha aixecat acte en 5 habitatges d'ús turístic que sí que tenen llicència, però que incomplien diferents aspectes que recull l'ordenança municipal. En aquests casos, les sancions han estat d'imports entre 1.000 i els 1.500 euros. Avui parlem d'aquest tema, ho valorem tot plegat amb l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Parlem de 50 actuacions per detectar huts il·legals i diverses sancions imposades. Com es valora tot plegat?
1: Doncs molt positivament. Ja vam començar l'any passat amb aquests dos inspectors que vam contactar des de l'Ajuntament amb la col·laboració de sistemes tecnològics que ens donaria Generalitat de Catalunya per fer front a un repte important com és la proliferació en els últims anys de gent que, bueno, i d'empreses que treien del lloguer o la venda de vivenda i la posaven de lloguer turístic sense la normativa i el compliment i sense la llicència adequada. I per tant s'ha fet un frau tant a la competència deslleial com també a la problemàtica que genera per molts veïns i veïnes, doncs, l'activitat dient turística no reglada, no controlada i que tenen unes molèsties molt importants. Per això també dintre el període actua hi ha moltes actuacions de diversos àmbits dirigides a millorar la qualitat del nostre poble, però en relació als apartaments turístics il·legals, doncs creiem que s'està fent bona feina, estan detectant molt i també estan aconseguint que es reverteixi, que cada vegada estem detectant que hi ha menys oferta il·legal, que cada vegada la gent té, que les persones que volen fer això doncs tenen més por i que cada vegada es reprimeixen més i estem aconseguint doncs que cada vegada hi hagi menys.
0: Mm-hmm. Per què és important dur a terme aquestes inspeccions, aquestes accions?
1: Doncs perquè les activitats de departament turístic, diguem, ha d'estar arreglada i ha d'estar legalitzada. I quan no té llicència, ja que ho tenim limitat, no es poden crear més de les que ja hi ha, doncs no poden proliferar, no poden créixer. La vivenda ha de ser per viure i pels veïns de Lloret. I per tant hem de limitar al màxim doncs, l'obertura de nous, perquè el dia d'avui si s'obre un nou és que és il·legal i el que hem de fer és tancar-li i sancionar-los. Per això també, a part també que creiem oportú saber que l'activitat turística ha de tenir un equilibri i una bona relació amb el veí, amb el seu entorn i amb les persones que cada dia hi viuen i treballen i conviuen, i per això també creiem que les activitats que hi hagin han de ser ben complir la normativa respectant el veí i complir l'ordenança.
0: Qui és qui du a terme aquestes inspeccions per detectar huts il·legals?
1: Doncs a dia d'avui tenim dos inspectors contractats per l'Ajuntament i després amb la col·laboració de la policia local, en aquest cas el Departament de la Policia Administrativa, que també fa el seguiment amb ells per cercar els departaments turístics il·legals, fer visita in situ pels carrers, a l'hora també d'actuar quan un veí o algú detecta i ho posa en coneixement de l'administració doncs algun apartament turístic il·legal. Per això també demano i agraeixo la col·laboració dels veïns que ens puguin informar de quan ells detectin doncs, ostres, aquí hi ha entrada de turistes que no veig cap cartell, no veig cap apartament turístic, doncs que s'ho puguin fer informar doncs perquè podem prendre les decisions adequades i fruit també d'aquestes informació que ens donen els veïns, doncs hem tractat diversos d'aquest cas.
0: Mm-hmm. Des del consistori hem escoltat, s'ha explicat que és una mesura en què, més enllà de sancionar, l'objectiu principal és protegir aquelles persones que sí que fan l'activitat seguint la llei.
1: Exacte. El que ens interessa és les empreses que compleixen la normativa, les empreses que tenen respecte per l'activitat professional que porten a terme. Hi ha molts apartaments turístics que fan bé la feina, però hi ha altres que no, i per això hem de continuar fiscalitzant-lo, no pas per recaudar, perquè no és el nostre interès, sinó per regular i ordenar. Alhora també que el nostre principal interès no només és protegir els que estan fent bé les coses, sinó també, sobretot, és els veïns. Cuidar els veïns, protegir, garantir el dret al descans, que el lloguer encara no està garantit i hem de tenir molta feina a fer, vull dir, hem de continuar treballant. Vull dir, el pla lloguer actua, no només afecta els apartaments turístics, també hi ha un conjunt de ventall d'actuacions, diguem, de moltes i diverses, que va dirigida a buscar aquest equilibri, que en aquests mesos de juliol i agost és més difícil, entre turistes i veïns, buscar aquesta concòrdia que amb l'arribada de molt de turisme, que multipliquem per 4, per 5 la població, doncs es tensionen els serveis i fa que viure a Lloret doncs sigui més complicat. I per això jo crec que el deure de qualsevol alcalde és treballar fermament per equilibri i que els veïns puguem conviure amb la màxima qualitat possible i gaudir del màxim també on l'activitat empresarial és més alta i l'activitat turística també.
0: Per acabar, alcalde, aquestes actuacions, ho acaba de dir, es troben dins del pla Lloret Actua. No sé com es valora fins al moment els resultats d'aquest pla.
1: El pla Lloret Actua va començar l'any passat. És un pla que el que fa és prendre decisions, és enfrontar-nos a un problema que ja fa molts anys que ens succeeix, jo diria que dècades, un repte molt gran, que és el com comentava, buscar l'equilibri i la concòrdia i la bona relació entre turista i veí, buscar la màxima qualitat de vida dels nostres veïns i gestionar el turisme. No? El turisme no només s'ha de fer promoció, també s'ha de gestionar, i feia molts anys que no s'hi feia, i l'any passat vam decidir doncs, començar un conjunt d'actuacions que anessin en aquesta direcció. Ja es van implementar les polítiques del 2025, aquest any estem implementant les del 2026, jo crec que hi ha molts encerts, crec que encara no hem arribat al punt que volíem, per tant hem de continuar amb les diferents fases que hi ha els anys que pertoqui, però crec que és molt important prendre decisió per saber explicar quin és el model que volem, començar a fer també inspeccions que no s'havien fet mai, tant d'hotels com el que parlem d'avui, d'apartaments turístics, com de comerços, etc. Vull dir, marquem clarament cap a on volem anar, perquè també així el teixit empresarial sap cap a on ha d'anar i cap a on s'ha de transformar. I fruit d'això, ja s'han vist resultats d'empreses que s'han canviat, que s'han transformat i que han anat invertint per alinear-se amb el model que volem. Com deia abans, no estem allà on voldríem. Vull dir, encara queda molt a caminar, molt a cercar, però aquesta és la nostra intenció, continuar diguem, avançant. Crec que és molt positiu les dues fases del període actual que s'han fet. Crec que hi ha hagut doncs, avanços significatius, però també crec que hem de continuar en aquesta línia perquè encara no hem arribat a buscar i a trobar l'equilibri perfecte entre la qualitat de vida del veí i l'activitat turística més intensa del juliol agost que viure.
0: Doncs, alcalde, l'emplaço, en tot cas, ara estem encara enmig de la temporada turística, l'emplaço pel pròxim mes, el mes de setembre, per fer una valoració de com ha anat aquesta temporada turística, que també és un dels punts importants de saber com s'ha treballat, vaja. Gràcies per aquesta comunicació i per parlar sobre els huts.
1: A vosaltres, prenc nota i que ens veurem a setembre comentant com és la temporada amb l'Ubo i amb l'Ubo Dolent.
0: Gracias y buen día.
1: Adiós, buen día, gracias.
2: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Continuem amb més i bones notícies. L'Associació Monfoto de Fotografia de Natura ha estat declarada entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un reconeixement reservat a les associacions que acrediten un impacte social, cultural o ambiental. D'aquesta manera, Monfoto es converteix en la segona entitat fotogràfica de Catalunya i en la primera en la demarcació de Girona a obtenir aquesta distinció. Ho fa en un any especial, el del seu 30è aniversari. El celebrarà, com és habitual, a Lloret de Mar del 2 al 4 d'octubre. Són ja 3 dècades de festival i concurs internacional, a més d'altres iniciatives que ha dut a terme l'associació, com Youth Stories, residència de joves fotògrafs, Rebel·lió, la beca de conservació o Salat. Tot plegat ho ha fet el Monfoto, un referent internacional en l'àmbit de fotografia de natura i lloretens. Parlem amb Paco Membrives, és el president de Monfoto. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, l'enhorabona.
4: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Com es valora que l'associació Monfoto hagi estat declarada entitat d'utilitat pública?
4: Doncs molt bé. En realitat no és un tràmit rutinari o una distinció que s'obtingui només amb el pas del temps. És una distinció difícil d'obtenir i s'ha d'acreditar amb una trajectòria contrastada, amb un impacte sostingut i bueno, la veritat és que ha sigut una sorpresa buscada i esperada, evidentment, perquè hem estat treballant 2 anys per obtenir-la, però, bueno, és a dir, sobre el paper i sobre la taula som els mateixos i farem les mateixes coses, però sí que és veritat que en termes de reconeixement i en termes fiscals també, per què no, doncs és una gran notícia.
0: Per què creus que heu rebut aquest reconeixement i què representa això per l'associació?
4: Doncs l'hem rebut, esperem que sigui perquè el mereixem i perquè ho hem pogut contrastar. És a dir, al final no és tant... hi ha moltes entitats a Catalunya que estan fent una tasca extraordinària, però no només és sobre el paper, hi ha tota una sèrie de requisits, tant econòmics, de transparència, com la sostenibilitat, i treballar sobretot en àmbits com la cultura, l'educació, la ciència o el medi ambient, que són els àmbits en els que Monfoto treballa ja des de fa molt temps. No és un petit concurs de fotografia o un gran concurs de fotografia i un festival, són moltes més coses. Treballem amb l'educació, treballem amb joves, treballem amb projectes de conservació en àmbit internacional, i ens hem convertit en un gran focus i aparador de la cultura, de la fotografia de natura a casa nostra, però també arreu del món.
0: Mm-hmm. Doncs això fa créixer encara més, no?, el nom de Monfoto?
4: Doncs sí, és un reconeixement, sobretot en àmbit nacional, però també és veritat que des d'un punt de vista internacional també es valora molt bé, doncs, el mèrit obtingut, no?, en àmbit estatal, perquè al final el reconeixement té diguéssim que té una finalitat fiscal en els àmbits nacionals, però, i Monfoto és una associació internacional, tenim socis de tot el món, però tots els socis estan molt contents i creuen que a nivell de repercussió internacional facilitarà, doncs, que entri molta més gent a l'associació perquè té el recolzament de la pròpia administració.
0: Mm-hmm. 30 anys, 30è aniversari, què heu preparat per aquesta celebració?
4: Doncs crec que serà una festa molt especial, ja portem temps pensar-la i el que farà, aprofitant aquesta declaració, aprofitant moltes coses, aprofitant que ha entrat molta gent nova a l'associació i que volen donar canvis importants al festival, serà un festival molt més obert a la ciutadania. Hem de deixar molt clar que no és un festival per amants de la fotografia de natura, és un festival per tot el món, és a dir, tindrem música, tindrem xerrades, tindrem punts de trobada, tindrem una miqueta de gastronomia, tindrem una miqueta de part lúdica, de part formativa, més sortides, més vinculació amb entitats, farem sortides a jardins botànics, col·laborarem amb el centre, amb el CSIC, amb el CAB de Blanes, col·laborarem amb moltes més entitats, com SOS Costa Brava o amb altres entitats que ens aporten ciència, natura, valors ambientals, i tot això des d'un punt de vista lúdic, a part dels continguts habituals del festival, i com sempre pensant en més exposicions de fotografia, també.
0: Mm-hmm. Quan, a veure, quan en Paco Membri ves mira enrere, en aquests 30 anys, com ha crescut el món foto? Com els veus, aquests darrers 30 anys?
4: És difícil resumir-ho ràpidament. Realment, quan vam començar fent 30 anys, érem un petit grup d'amics del Centre Excursionista de Lloret de Mar, i vam decidir portar les muntanyes a la gent de Lloret, amb fotografies, amb exposicions i amb un petit concurset. Això fa 30 anys.
0: Així és com va començar.
4: I així és com van començar. Però, bueno, per aquí han passat a un creixement immens de participació nacional, va arribar a l'època digital, amb el digital es vam internacionalitzar moltíssim, i crec que ha sigut, doncs, una sèrie d'apostes, algunes arriscades, perquè vam ser els primers a fer concurs de fotografia per joves, plans educatius, vam ser el primer concurs europeu a fer un format digital. Això ens va costar molt perquè no teníem referències de com s'havia de fer, però són aquests passos d'inclusió i de treballar amb diferents línies les que crec que al final han marcat la diferència respecte a altres concurs amb pressupostos, doncs, molt més elevats.
0: Teniu retorn per part de Lloret?
4: Sí, com sempre, sempre esperem més. Però la veritat és que l'Ajuntament sempre ens ha donat recolzament, sempre ens ha cedit instal·lacions, sempre ens ha fet una aportació econòmica molt distingida respecte a altres entitats. Crec que són els primers que van creure que això és un projecte que volien que estigués a Lloret. Evidentment, nosaltres sempre aspirem a fer coses més grans, però, bueno, hem de ser realistes i sempre treballar amb els recursos disponibles. Aleshores, retorn sempre hem tingut. En 30 anys pots imaginar que ha hagut de més i de menys.
0: Clar.
4: Perquè les no sempre les condicions ni les afinitats són les mateixes, però nosaltres sempre hem respost i hem fet el que hem considerat més adequat i sempre vinculats a la població de Lloret. També és veritat que el concurs, l'organització, el festival, la formació ha crescut tant que ara fem activitats arreu del món. Vull dir, tenim exposicions a Perpinyà, tindrem exposicions a Cuba, tenim exposicions al voltant per tot arreu, i altres activitats com el Festival de Joves, és un festival que és rotatiu per diferents localitats de Catalunya.
0: El Festival de Cinema de Sitges seria el vostre homònim, el que passa que vosaltres d'imatges, de fotografies, és a dir, heu crescut tant internacionalment que sou coneguts internacionalment i la versemblança seria el que també li va passar en el seu moment al Festival de Cinema de Sitges?
4: Suposo que si ens comparem al Festival de Sitges, amb el Festival de Torelló o amb altres festivals que tenen una repercussió molt important dintre de les seves particularitats culturals, un com a festival de cinema de muntanya, un altre com a festival de cinema de terror, podríem trobar semblances, però hem de seguir un camí diferent. Crec que la nostra línia va més encarada a ser una associació de múltiples activitats i no d'una activitat única al llarg de l'any. I aquestes múltiples activitats, tot i que tindrà l'activitat més important amb el Festival de Lloret de Mar, els dies sempre el primer cap de setmana d'octubre, el dia 2, 3 i 4 d'octubre aquest any, al final estem treballant permanentment tot l'any en tot tipus d'activitats. Vull dir, aquest any hi ha activitats, entre cometes, més democràtiques, és a dir, hi ha residència de joves de tot el món venen a passar una setmana a Lloret per una setmana formativa, en formació de primer ordre mundial. Una setmana totalment gratuïta, on després podem desenvolupar projectes de conservació fantàstics. Fem projectes de formació amb escoles, fem projectes en molts àmbits, fem tallers de memòria històrica a Lloret i ara també a la Costa Brava, fem treballs de recerca mediambiental. Cada vegada més Montfoto no és només un gran esdeveniment a l'any, sinó que és una associació que treballa per la societat.
0: Doncs, amb tot plegat, l'enhorabona una vegada més, Paco Membrives, i moltes gràcies també per compartir-ho amb la ràdio de Lloret de Mar.
4: Doncs moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de les nostres accions i activitats.
0: En parlarem perquè és durant tot l'any que se celebra el 30 aniversari. O sigui que...
4: Sí. Aquesta és la 30a edició, per tant, d'ara endavant tenim un any de celebracions.
0: Molt bé. Gràcies i bon dia.
4: Molt bé, gràcies.
5: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Ara passen 5 minuts a 8:45 del matí. Hem de saber la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Calor és el titular. Xavi Segura, bon dia.
6: Bon dia. Després de l'espectacular històric eclipsi que vam viure ahir al vespre, avui la protagonista tornarà a ser la calor. I és que entre avui i demà divendres les temperatures tocaran sostre, tindrem un nou pic tòrrid fruit d'aquesta aglopada molt càlida provinent del nord de l'Àfrica i, per tant, tocarà suar i de valent. Ambient sufocant, calor, xafogor molt marcades, màximes clarament per sobre dels 30 graus aquí a Lloret, amb aquesta sensació molt pesada, nits de mal dormir, tropicals, i atenció perquè a l'interior del país, a les zones més tòrrides, s'assoliran o se superaran els 40 graus per enèsim cop aquest any. Per tant, paciència, perquè ens esperen dos dies més de calor realment molt sufocant, i calma, més sol que no pas núvols. Però a partir del cap de setmana començaran a arribar canvis. Els termòmetres a poc aniran baixant, es notarà més el descens a l'interior que no pas a la costa, i fins i tot al llarg del cap de setmana la inestabilitat augmentarà. No es pot descartar, sobretot diumenge, que ja caiguin alguns ruixats o n'arribin alguns aquí a la zona de la selva marítima. I els mapes insisteixen en que la setmana que ve, per fi, arribarà una normalització de les temperatures, i això es traduirà amb una calor més suportable, més respirable, i nits també més agradables, amb més inestabilitat i, per tant, xàfecs i tronades que podrien anar a més. Tot plegat ho anirem confirmant, però vaja, sembla que per fi deixarem enrere aquest estiu excepcionalment calorós i ens instal·larem pràcticament en una situació que no hem tingut gairebé tot l'estiu, que són temperatures normals per les dates.
0: Gràcies, Xavier, per la informació. Ara mateix la temperatura és de 24 graus amb un 83% d'humitat relativa a l'aire. El cel entrenyinat, però el sol llueix a Lloret de Mar.
3: Bon dia, bona hora.
0: Ampliem la informació que destacàvem a l'inici d'aquest informatiu. L'Ajuntament de Lloret ha fet una cinquantena d'actuacions per detectar habitatges d'ús turístic sense llicència que incompleixin la normativa recollida dins de la Llei de Turisme de Catalunya i de l'Ordenança Municipal de Huts, i que són actuacions incloses dins del Pla Lloret Actua. Fins al moment, el consistori ha fet 7 decrets per sancionar immobles que actuaven sense la llicència pertinent, amb multes que van dels 4.000 fins als 12.000 euros. A més, la policia local també ha aixecat acte en 5 habitatges d'ús turístic que sí que tenen llicència, però que incomplien diferents aspectes que recull l'ordenança municipal. En aquests casos, les sancions han estat d'imports entre 1.000 i els 1.500 euros. Avui parlem d'aquest tema, ho valorem tot plegat amb l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas. Bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Parlem de 50 actuacions per detectar huts il·legals i diverses sancions imposades. Com es valora tot plegat?
7: Doncs molt positivament. Ja vam començar l'any passat amb aquests dos inspectors que vam contactar des de l'Ajuntament, amb la col·laboració de sistemes tecnològics que ens donaria la Generalitat de Catalunya per fer front a un repte important com és la proliferació en els últims anys de gent que, bueno, i d'empreses que treien del lloguer o la venda de vivenda i la posaven de lloguer turístic sense la normativa i el compliment i sense la llicència adequada, i per tant s'ha fet un frau tant a la competència deslleial com també a la problemàtica que genera per molts veïns i veïnes, doncs, l'activitat, diguem, turística no reglada, no controlada, i que tenen unes molèsties molt importants. Per això també, dintre el període actua, hi ha moltes actuacions de diversos àmbits dirigides a millorar la qualitat del nostre poble, però en relació als apartaments turístics il·legals, doncs, creiem que s'està fent bona feina, estan detectant molt, i també estan aconseguint que es reverteixi, que cada vegada estem detectant que hi ha menys oferta il·legal, que cada vegada la gent té, que les persones que volen fer això doncs tenen més por, i que cada vegada es reprimeixen més, i estem aconseguint doncs, que cada vegada hi hagi menys.
0: Mm-hmm. Per què és important dur a terme aquestes inspeccions, aquestes accions?
7: Doncs perquè aquestes activitats de departament turístic diem, ha d'estar arreglada i ha d'estar legalitzada. I quan no té llicència, ja que ho tenim limitat, no es poden crear més de les que ja hi ha, doncs no poden proliferar, no poden créixer. La vivenda ha de ser per viure i pels veïns de Lloret. I per tant hem de limitar al màxim doncs, l'obertura de nous, perquè el dia d'avui si s'obre un nou és que és il·legal i el que hem de fer és tancar-li i sancionar-los. Per això que també, a part també que creiem oportú saber que l'activitat turística ha de tenir un equilibri i una bona relació amb el veí, amb el seu entorn i amb les persones que cada dia hi viuen i treballen i conviuen, i per això també creiem que les activitats que hi hagin han de ser ben complir la normativa respectant el veí i complir l'ordenança.
0: Qui du a terme aquestes inspeccions per detectar huts il·legals?
7: Doncs a dia d'avui tenim dos inspectors contractats per l'Ajuntament i després amb la col·laboració de la policia local, en aquest cas el Departament de la Policia Administrativa, que també fa el seguiment amb ells per cercar els departaments turístics il·legals, fer visita in situ pels carrers, a l'hora també d'actuar quan un veí o algú detecta i ho posa en coneixement de l'administració doncs algun apartament turístic il·legal. Per això també demano i agraeixo la col·laboració dels veïns que ens puguin informar de quan ells detectin, doncs, ostres, aquí hi ha entrada de veïns, no, perdó, de turistes que no veig cap cartell, no veig cap apartament turístic, doncs que s'ho puguin fer informar, doncs perquè podem prendre les decisions adequades i fruit també d'aquestes informació que ens donen els veïns, doncs hem tractat diversos d'aquest cas.
0: Mm-hmm. Des del consistori hem escoltat, s'ha explicat que és una mesura en què, més enllà de sancionar, l'objectiu principal és protegir aquelles persones que sí que fan l'activitat seguint la llei.
7: Exacte. El que ens interessa és les empreses que compleixen la normativa, les empreses que tenen respecte per l'activitat professional que porten a terme. Hi ha molts apartaments turístics que fan bé la feina, però hi ha altres que no, i per això hem de continuar fiscalitzant-lo, no pas per recaudar, perquè no és el nostre interès, sinó per regular i ordenar. Alhora també que el nostre principal interès no només és protegir els que estan fent bé les coses, sinó també, sobretot, és els veïns. Cuidar els veïns, protegir, garantir el descans, que Lloret encara no està garantit i hem de tenir molta feina a fer, vull dir, hem de continuar treballant. Vull dir, el Pla Lloret actua, no només afecta els departaments turístics, també hi ha un conjunt de ventall d'actuacions, diguem, de moltes i diverses, que va dirigida a buscar aquest equilibri, que en aquests mesos de juliol i agost és més difícil, entre turistes i veïns, buscar aquesta concòrdia que amb l'arribada doncs, de molt de turisme que multipliquem per 4, per 5 la població, doncs es tensionen els serveis i fa que viure a Lloret doncs, sigui més complicat. Mm. I per això jo crec que el deure de qualsevol alcalde és treballar fermament per l'equilibri i que els veïns puguem conviure amb la màxima qualitat possible i gaudir del màxim també on l'activitat empresarial és més alta i l'activitat turística també.
0: Per acabar, alcalde, aquestes actuacions, ho acaba de dir, es troben dins del pla Lloret Actua. No sé com es valora fins al moment els resultats d'aquest pla.
7: El pla Lloret Actua va començar l'any passat. És un pla que el que fa és prendre decisions, és enfrontar-nos a un problema que ja fa molts anys que ens succeeix, jo diria que dècades, un repte molt gran, que és el com comentava, buscar l'equilibri i la concòrdia i la bona relació entre turista i veí, buscar la màxima qualitat de vida dels nostres veïns i gestionar el turisme. No? El turisme no només s'ha de fer producció, també s'ha de gestionar, i feia molts anys que no s'hi feia, i l'any passat vam decidir doncs, començar un conjunt d'actuacions que anessin en aquesta direcció. Ja es van implementar les polítiques del 2025, aquest any estem implementant les del 2026, i jo crec que hi ha molts encerts. Crec que encara no hem arribat al punt que volíem, per tant hem de continuar amb les diferents fases que hi ha els anys que pertoqui, però crec que és molt important prendre decisió per saber explicar quin és el model que volem, començar s'ha fet també inspeccions que no s'havien fet mai, tant d'hotels com el que parlem d'avui, d'apartaments turístics, com de comerços, etc. Vull dir, marquem clarament cap a on volem anar, perquè també així el teixit empresarial sap cap a on ha d'anar i cap a on s'ha de transformar. I fruit d'això, ja s'havien resultats d'empreses que s'han canviat, que s'han transformat i que han anat invertint per alinear-se amb el model que volem. Com deia abans, no estem allà on voldríem, vull dir, encara queda molt a caminar, molt a cercar, però aquesta és la nostra intenció, continuar diguem, avançant. Crec que és molt positiva les dues fases del període actual que s'han fet, crec que hi ha hagut doncs, avanços significatius, però també crec que hem de continuar en aquesta línia perquè encara no hem arribat a buscar i a trobar l'equilibri perfecte entre la qualitat de vida del veí i l'activitat turística més intensa del juliol d'agost que viure.
0: Doncs, alcalde, l'emplaço, en tot cas, ara estem encara enmig de la temporada turística, l'emplaço pel pròxim mes, el mes de setembre, per fer una valoració de com ha anat aquesta temporada turística, que també és un dels punts importants de saber com s'ha treballat, vaja. Gràcies per aquesta comunicació i per parlar sobre els huts.
7: A vosaltres, prenc nota i que ens veurem a setembre comentant com és la temporada amb l'Ubo i amb l'Ubo Dolent.
0: Gracias y buen día.
7: Adiós, buen día, gracias.
2: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Continuem amb més i bones notícies. L'Associació Monfoto de Fotografia de Natura ha estat declarada entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un reconeixement reservat a les associacions que acrediten un impacte social, cultural o ambiental. D'aquesta manera, Monfoto es converteix en la segona entitat fotogràfica de Catalunya i en la primera en la demarcació de Girona a obtenir aquesta distinció. Ho fa en un any especial, el del seu 30è aniversari. El celebrarà, com és habitual, a Lloret de Mar del 2 al 4 d'octubre. Són ja 3 dècades de festival i concurs internacional, a més d'altres iniciatives que ha dut a terme l'associació com Youth Stories, residència de joves fotògrafs, rebel·lió, la beca de conservació o Salat. Tot plegat ho ha fet el Monfoto, un referent internacional en l'àmbit de fotografia de natura i lloretens. Parlem amb Paco Membrives, és el president de Monfoto. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, l'enhorabona.
8: Moltes gràcies.
0: Com es valora que l'associació Monfoto hagi estat declarada entitat d'utilitat pública?
8: Doncs molt bé. En realitat no és un tràmit rutinari o una distinció que s'obtingui només amb el pas del temps. És una distinció difícil d'obtenir i s'ha d'acreditar amb una trajectòria contrastada, amb un impacte sostingut i bueno, la veritat és que ha sigut una sorpresa buscada i esperada, evidentment, perquè hem estat treballant 2 anys per obtenir-la, però, bueno, és a dir, sobre el paper i sobre la taula som els mateixos i farem les mateixes coses, però sí que és veritat que en termes de reconeixement i en termes fiscals també, per què no, doncs és una gran notícia.
0: Per què creus que heu rebut aquest reconeixement i què representa això per l'associació?
8: Doncs l'hem rebut, esperem que sigui perquè el mereixem i perquè ho hem pogut contrastar. És a dir, al final no és tant... hi ha moltes entitats a Catalunya que estan fent una tasca extraordinària, però no només és sobre el paper, hi ha tota una sèrie de requisits, tant econòmics, de transparència, com la sostenibilitat, i treballar sobretot en àmbits com la cultura, l'educació, la ciència o el medi ambient, que són els àmbits en els que Monfoto treballa ja des de fa molt temps. No és un petit concurs de fotografia o un gran concurs de fotografia i un festival, són moltes més coses. Treballem amb l'educació, treballem amb joves, treballem amb projectes de conservació en àmbit internacional, i ens hem convertit en un gran poc i aparador de la cultura, de la fotografia de natura a casa nostra, però també arreu del món.
0: Mm-hmm. Doncs això fa créixer encara més, no?, el nom de Monfoto?
8: Doncs sí, sí, sí, és un reconeixement, sobretot en àmbit nacional, però també és veritat que des d'un punt de vista internacional també es valora molt bé, doncs, el mèrit obtingut, no?, en àmbit estatal, perquè al final el reconeixement té diguéssim que té una finalitat fiscal en els àmbits nacionals, però, i Monfoto és una associació internacional, tenim socis de tot el món, però tots els socis estan molt contents i creuen que a nivell de repercussió internacional facilitarà, doncs, que entri molta més gent a l'associació perquè té el recolzament de la pròpia administració.
0: Mm-hmm. 30 anys, 30è aniversari, què heu preparat per aquesta celebració?
8: Doncs crec que serà una festa molt especial, ja portem temps pensar-la i el que farà, aprofitant aquesta declaració, aprofitant moltes coses, aprofitant que ha entrat molta gent nova a l'associació i que volen donar canvis importants al festival, serà un festival molt més obert a la ciutadania. Hem de deixar molt clar que no és un festival per amants de la fotografia de natura, és un festival per tot el món, és a dir, tindrem música, tindrem xerrades, tindrem punts de trobada, tindrem una miqueta de gastronomia, tindrem una miqueta de part lúdica, de part formativa, més sortides, més vinculació amb entitats, farem sortides a jardins botànics, col·laborarem amb el centre, amb el CSIC, amb el CAB de Blanes, col·laborarem amb moltes més entitats, com SOS Costa Brava o amb altres entitats que ens aporten ciència, natura, valors ambientals, i tot això des d'un punt de vista lúdic, a part dels continguts habituals del festival, i com sempre pensant en més exposicions de fotografia, també.
0: Mm-hmm. Quan, a veure, quan en Paco Membrives mira enrere, en aquests 30 anys, com ha crescut el Monfoto? Com els veus, aquests darrers 30 anys?
8: És difícil resumir-ho ràpidament. Realment, quan vam començar fent 30 anys, érem un petit grup d'amics del Centre Excursionista de Lloret de Mar, i vam decidir portar les muntanyes a la gent de Lloret, amb fotografies, amb exposicions i amb un petit concurset. Això fa 30 anys.
0: Així és com va començar.
8: I així és com van començar. Però, bueno, per aquí han passat a un creixement immens de participació nacional, va arribar l'època digital, amb el digital es vam internacionalitzar moltíssim, i crec que ha sigut, doncs, una sèrie d'apostes, algunes arriscades, perquè vam ser els primers a fer concurs de fotografia per joves, plans educatius, vam ser el primer concurs europeu a fer un format digital, això ens va costar molt perquè no teníem referències de com s'havia de fer, però són aquests passos d'inclusió i de treballar amb diferents línies les que crec que al final han marcat la diferència respecte a altres concurs amb pressupostos, doncs, molt més.

0: ser realistes i sempre treballar amb els recursos disponibles. Aleshores, retorn sempre hem tingut. En 30 anys pots imaginar que ha hagut de més i de menys, perquè les no sempre les condicions ni les afinitats són les mateixes, però nosaltres sempre hem respost i hem fet el que hem considerat més adequat i sempre vinculats a la població de Lloret. També és veritat que el concurs, l'organització, el festival, la formació ha crescut tant que ara fem activitats arreu del món. Vull dir, tenim exposicions a Perpinyà, tindrem exposicions a Cuba, tenim exposicions al voltant per tot arreu, i altres activitats com el Festival de Joves. És un festival que és rotatiu per diferents localitats de Catalunya.
1: El Festival de Cinema de Sitges seria el vostre homònim, el que passa que vosaltres d'imatges, de fotografies, és a dir, heu crescut tant internacionalment que sou coneguts internacionalment, i la versemblança seria el que també li va passar en el seu moment al Festival de Cinema de Sitges?
0: Suposo que si ens comparem amb el Festival de Sitges, amb el Festival de Torelló o amb altres festivals que tenen una repercussió molt important dintre de les seves particularitats culturals, un com a festival de cinema de muntanya, un altre com a festival de cinema de terror, podríem trobar semblances, però hem de seguir un camí diferent. Crec que la nostra línia va més encarada a ser una associació de múltiples activitats i no d'una activitat única al llarg de l'any. I aquestes múltiples activitats, tot i que tindrà l'activitat més important amb el Festival de Lloret de Mar, els dies sempre el primer cap de setmana d'octubre, el dia 2, 3 i 4 d'octubre aquest any, al final estem treballant permanentment tot l'any en tot tipus d'activitats. Vull dir, aquest any hi ha activitats, entre cometes, més democràtiques, és a dir, hi ha residència de joves de tot el món venen a passar una setmana a Lloret per una setmana formativa, en formació de primer ordre mundial. Una setmana totalment gratuïta, on després podrem desenvolupar projectes de conservació fantàstics. Fem projectes de formació amb escoles, fem projectes en molts àmbits, fem tallers de memòria històrica a Lloret i ara també a la Costa Brava, fem treballs de recerca mediambiental. Cada vegada més Montfoto no és només un gran esdeveniment a l'any, sinó que és una associació que treballa per la societat.
1: Doncs, amb tot plegat, l'enhorabona una vegada més, Paco Membrives, i moltes gràcies també per compartir-ho amb la ràdio de Lloret de Mar.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de les nostres accions i activitats.
1: En parlarem perquè és durant tot l'any que se celebra el 30 aniversari. O sigui que...
0: Sí. Aquesta és la 30a edició, per tant, d'ara endavant tenim un any de celebracions.
1: Molt bé. Gràcies i bon dia.
0: Molt bé, gràcies.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me.
1: And I can't take it no more, so 100 degrees. 3 minuts i arribem a les 9 a punt del matí. Des dels Estats Units fins a Lloret, aquesta nit a les 10, el Xula Mega Club es podrà gaudir d'una sessió del reconegut del polifacètic artista Jason Derulo, un dels noms més populars de la música internacional actual. Va néixer l'any 1989 a Miramar, Florida, i va llançar la seva primera peça l'any 2009. Va tenir un gran èxit de descàrregues digitals amb més de 2 milions de còpies venudes als Estats Units. A partir d'aquí va editar el seu primer disc l'any 2010 i aquest 2026 ha publicat el que és ja el seu vuitè treball titulat The Last Dance. Jason Derulo encara segueix encapçalant les llistes d'èxit i aquesta nit oferirà una de les seves vibrants actuacions a Lloret de Mar. Com diem, serà a les 10 de la nit al Xula Mega Club a l'avinguda Just Merlès 38. I encara abans d'acabar, un altre artista molt reconegut és Rafaela Carrà, que avui estem també a punt de gaudir de la seva música. Les seves cançons es podran reviure aquesta nit a la platja de Fanals en una nova sessió del Clon Festival. Anirà a càrrec del grup Hola Rafaela, que farà un tribut a l'artista italiana. Es tracta d'un dels concerts més esperats del Clon Festival, que arriba aquesta nit a 11:15 a la platja de Fanals. Abans, al mateix escenari, obrirà la nit de concerts el grup Derrumbaos, una banda de rumba

0: Bomba i pop llatí. La formació oferirà un espectacle amb temes propis i versions dins el cicle Fanals de Música i Clown Festival. Serà a partir de les 9 de la nit a la platja de Fanals. En aquest sentit, podem escoltar la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, que anima a tothom a gaudir d'aquest doble concert.
1: Avui, 13 d'agost, a la platja de Fanals, tornem a tenir una nit plena de música en un indret idíl·lic. Comencem a les 9 amb el grup de Rumbaos i després a les 10:30 amb Hola Rafaela, el tribut a Rafaela Carrà. Per tant, com veieu, una nit plena de diversió, ens faran moure l'esquelet, ens faran ballar. Per tant, us convidem a tothom a que veniu a gaudir d'un indret tan especial com la platja de Fanals, amb música que ens farà passar-nos-ho molt i molt bé en aquestes nits d'agost que tant ho necessitem.
0: Recordem, doncs, avui a les 9 de la nit, el concert de Rumbaos, i a 11:45 el tribut a Rafaela Carrà amb Hola Rafaela. Les dues actuacions es faran a la platja de Fanals. I així és com acomiadem el bon dia, bona hora d'aquest dijous, que acabeu de passar. Molt bon dia, demà hi tornem a partir de les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3: Nova Ràdio Lloret, són les 9 del matí.
4: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla en Marc Vilamajor. 26 establiments de Lloret de Mar han rebut el distintiu Comerç en Valor de la mà de Pimec Comerç Girona. Es tracta d'un reconeixement als comerços que contribueixen al benestar de la comunitat i al desenvolupament sostenible del municipi. El distintiu s'ha atorgat després d'avaluar el grau de compromís de cada establiment amb els valors que promou aquest reconeixement, com la cohesió social, el benestar local i el comerç responsable i sostenible. La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, destaca que el projecte vol potenciar el comerç de proximitat i fer front a les compres massives per internet. Escoltem-la.
4: Creiem que és una campanya, que és un projecte molt maco, la veritat, que potència això, no? Tindre aquest comerç de proximitat, de professionalitat i poder lliurar aquest distintiu. El que fem també és una miqueta aquesta lluita de compres, de ventes per internet massives, que anem una miqueta en contra, que el que volem és un comerç local, un comerç de qualitat, que sigui sostenible, que tingui, no?, aquesta qüestió social de que ens trobem amb els veïns i les veïnes, no?, quan anem a comprar.
3: D'altra banda, Aymerich també ressalta la tasca dels autònoms i dels comerciants locals que cada dia aixequen la seva persiana.
4: Hem de premiar, no?, aquesta professionalitat dels autònoms que cada dia aixequen la seva persiana, no?, que estan cada dia en aquests comerços, no?, amb aquesta professionalitat que es caracteritza. Hem d'anar una miqueta en contra de la lluita massiva d'aquestes plataformes com poden ser Amazon i així, i donar aquest cop de mà al comerç local, que tant els necessitem. Com dic jo moltes vegades, és la vitamina dels nostres carrers, que no desapareixin mai, que els necessitem. I això, vull dir, és com un segell que certifica aquesta bona pràctica que tenen el comerç local aquí a Lloret de Mar.
3: Entre els establiments reconeguts en trobem alguns com Can Carbó, Merceria Maite, Òptica Martínez, Peixateria Pujol i Perruqueria Mercè Riera.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
0: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

cementiri modernista de Lloret de Mar obre de dilluns a diumenge de 8 del matí a 8 del vespre. Visita'l i aprofita una oportunitat única per a conèixer i gaudir de l'art funerari modernista català del qual Lloret és un referent.

0: Cementiri modernista de Lloret de Mar. Obert de dilluns a diumenge de 8 del matí a 8 del vespre. Moll, Museu Obert de Lloret. Patrimoni Cultural, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Des dels Estats Units fins a Lloret, aquesta nit a les 10, el Xula Mega Club es podrà gaudir d'una sessió del reconegut polifacètic artista Jason Derulo, un dels noms més populars de la música internacional actual. Es tracta d'un artista que ha assolit l'èxit amb els seus temes de gèneres com el pop o el hip-hop, entre altres. Va néixer l'any 1989 a Miramar, Florida, i va llançar la seva primera peça l'any 2009. Va tenir un gran èxit de descàrregues digitals amb més de 2 milions de còpies venudes als Estats Units. A partir d'aquí va editar el seu primer disc l'any 2010 i aquest 2026 ha publicat el que ja és el seu vuitè treball titulat The Last Dance. Jason Derulo encara segueix encapçalant les llistes d'èxits i aquesta nit oferirà una de les seves vibrants actuacions a Lloret de Mar. Com diem, a les 10 de la nit i al local Xula Mega Club a l'avinguda Just Merlès 38. I d'un artista actual molt reconegut a un altre que ho va ser en el seu temps, especialment en les dècades dels anys 70, 80 i 90. Malauradament ens va deixar l'any 2021, però les seves cançons encara sonen i fins i tot es fan versions remix d'alguns dels seus grans èxits. Estem parlant, esclar, de Rafaela Carrà. Les seves cançons es podran reviure aquesta nit a la platja de Fanals en una nova sessió del Clon Festival. Anirà a càrrec del grup Hola Rafaela, que farà un tribut a l'artista italiana. Es tracta d'un dels concerts més esperats del Clon Festival que arriba aquesta nit a 11:15 a la platja de Fanals. Abans, al mateix escenari, obrirà la nit de concerts el grup Derrumbaos, una banda de rumba i pop llatí. La formació oferirà un espectacle amb temes propis i versions dins dels cicles Fanals de Música i Clon Festival. Serà a partir de les 9 de la nit a la platja de Fanals. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, anima a tothom a gaudir d'aquest doble concert.
3: Avui, 13 d'agost, a la platja de Fanals, tornem a tenir una nit plena de música en un indret idíl·lic. Comencem a les 9 amb el grup Derrumbaos i després a les 10:30 amb Hola Rafaela, el tribut a Rafaela Carrà. Per tant, com veieu, una nit plena de diversió, ens faran moure l'esquelet, ens faran ballar, per tant, us convidem a tothom a que veniu a gaudir d'un indret tan especial com la platja de Fanals amb música que ens farà passar-nos-ho molt i molt bé en aquestes nits d'agost que tant ho necessitem.
2: Recordem, doncs, avui a les 9 de la nit el concert de Rumbaos i a 11:15 el tribut a Rafaela Carrà amb Hola Rafaela. Les dues actuacions es faran a la platja de Fanals.
4: La previsió meteorològica.
2: I ara sabem quina és la previsió del temps per a les pròximes hores amb el nostre company Xavier Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Després de l'espectacular històric eclipsi que vam viure ahir al vespre, avui la protagonista tornarà a ser la calor, i és que entre avui i demà divendres les temperatures tocaran sostre, tindrem un nou pic tòrrid fruit d'aquesta aglopada molt càlida provinent del nord de l'Àfrica i per tant tocarà suar i de valent, ambient sufocant, calor, xafogor molt marcades, màximes clarament per sobre dels 30 graus aquí a Lloret amb aquesta sensació molt pesada, nits de mal dormir, tropicals. I atenció, perquè a l'interior del país, a les zones més tòrrides, s'assoliran o se superaran els 40 graus per enèsim cop aquest any. Per tant, paciència, perquè ens esperen dos dies més de calor realment molt sufocant i calma, més sol que no pas núvols. Però a partir del cap de setmana començaran a arribar canvis. Els termòmetres a poc aniran baixant, es notarà més el descens a l'interior que no pas a la costa i fins i tot al llarg del cap de setmana la inestabilitat augmentarà. No es pot descartar, sobretot diumenge, que ja caiguin alguns ruixats o n'arribin alguns aquí a la zona de la selva marítima. I els mapes insisteixen en que la setmana que ve, per fi, arribarà una normalització de les temperatures i això es traduirà amb una calor més suportable, més respirable i nits també més agradables, amb més inestabilitat i, per tant, xàfecs i tronades que podrien anar a més. Tot plegat ho anirem confirmant, però vaja, sembla que per fi deixarem enrere aquest estiu excepcionalment calorós i ens instal·larem pràcticament en una situació que no hem tingut gairebé tot l'estiu, que són temperatures normals per les dates.
2: Gràcies, Xavier Segura, per la informació. En aquests moments a Lloret de Mar el cel és ben blau, el sol llueix, la temperatura és de 31 graus centígrads i la humitat relativa a l'aire del 62%.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: preuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Tu poses el ritme.
2: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Aquest estiu, viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marvin.

0: Major. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha fet una cinquantena d'inspeccions per detectar habitatges de lloguer turístic sense llicència turística, que incompleixen la normativa de compliment recollida dins la Llei de Turisme de Catalunya i de l'Ordenança Municipal d'UTS. Són actuacions incloses dins del Pla Lloret Actua. Fins ara, el consistori ha fet 7 decrets per sancionar immobles que es llogaven sense llicència pertinent, amb multes que van des dels 4.000 fins als 12.000 euros. D'altra banda, la policia local també ha aixecat acte en 5 habitatges d'ús turístic que sí que tenien llicència, però que incomplien diferents aspectes recollits en l'ordenança municipal d'UTS. En aquest cas, amb sancions que van dels 1.000 als 1.500 euros. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles. Explica que aquestes inspeccions serveixen per fer front a la competència turística deslleial i també a la problemàtica que genera aquesta activitat turística no controlada amb veïns i veïnes.
1: Ja vam començar l'any passat amb aquests dos inspectors que vam contactar des de l'Ajuntament per fer front a un repte important com és la proliferació en els últims anys de gent que, bueno, i d'empreses que treien del lloguer o la venda de vivenda i la posaven de lloguer turístic sense la normativa i el compliment i sense la llicència adequada, i per tant se feia un frau tant a la competència deslleial com també a la problemàtica que genera per molts veïns i veïnes, doncs, l'activitat dient turística no reglada, no controlada.
0: Segons l'alcalde, aquestes accions són útils també per revertir aquests habitatges que no compten amb llicència. L'objectiu principal, explica, és limitar l'obertura de nous i procurar que l'activitat turística tingui un bon equilibri amb el veí.
1: Les activitats de departament turístic, diguem, ha d'estar arreglada i ha d'estar legalitzada. I quan no té llicència, ja que ho tenim limitat, no es poden crear més de les que ja hi ha, doncs no poden proliferar, no poden créixer. La vivenda ha de ser per viure i pels veïns de Lloret. I per tant hem de limitar al màxim, doncs, l'obertura de nous, perquè el dia d'avui si s'obre un nou és que és il·legal i el que hem de fer és tancar-li i sancionar-los. Per això també, a part també que creiem oportú saber que l'activitat turística ha de tenir un equilibri i una bona relació amb el veí, amb el seu entorn i amb les persones que cada dia hi viuen.
0: L'Ajuntament compta amb dos inspectors i també amb la col·laboració de la policia local, concretament amb el Departament de la Policia Administrativa, que s'encarreguen de fer el seguiment per carrers per cercar aquests apartaments turístics il·legals o actuar quan algun veí detecta l'entrada de turistes en habitatges que no compleixen la normativa. Més enllà de sancionar, el que pretén aquesta acció, diu Lameles, és regular, ordenar i protegir els veïns. Unes accions que es troben dins del Pla Lloret Actua, que va començar l'any passat amb la finalitat de buscar la màxima qualitat de vida dels lloretencs, tot gestionant el turisme.
1: Saber explicar quin és el model que volem, començar a fer també inspeccions que no s'havien fet mai, tant d'hotels com aquests que parlem d'avui, d'apartaments turístics, com de comerços, etc. Vull dir, marquem clarament cap a on volem anar, perquè també així el teixit empresarial sap cap a on ha d'anar i cap a on s'ha de transformar, i fruit d'això ja s'ha vist resultats d'empreses que s'han canviat, que s'han transformat i que han anat partint per alinear-se amb el model que volem. I, com deia abans, no estem allà on voldríem, vull dir, encara queda molt a caminar, molt a cercar, però aquesta és la nostra intenció.
0: Són declaracions de l'alcalde Adrià Lameles, que confessa que encara no es troben en el punt que els agradaria i que cal continuar treballant per poder assegurar un equilibri entre turisme i veïns.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
4: You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Aquesta nit, a les 10, al Xula Mega Club, es podrà gaudir d'una sessió del reconegut i polifacètic artista Jason Derulo, un dels noms més populars de la música internacional actual. Es tracta d'un artista que ha assolit l'èxit amb els seus temes de gèneres com el pop o el hip-hop, entre altres. Derulo va fer el salt a la fama amb èxits com Watch Us Say, Talk Dirty, Wiggle o Savage Love. Actualment compta amb milions de reproduccions, discs multiplatins i actuacions en directe memorables. El cantant va néixer l'any 1989 a Miramar, Florida, i va llançar la seva primera peça l'any 2009.

0: la qual va tenir un gran èxit de descàrregues digitals amb més de 2 milions de còpies venudes als Estats Units. A partir d'aquí va editar el seu primer disc l'any 2010 i aquest 2026 ha publicat el que és ja el seu vuitè treball, titulat The Last Dance. Jason Derulo encara segueix encapçalant les llistes d'èxits i aquesta nit oferirà una de les seves vibrants actuacions a Lloret de Mar. Com diem, serà avui a les 10 de la nit al Xula Mega Club a l'avinguda Just Merlès 38.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
2: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'Associació Monfoto de Fotografia Natura ha estat declarada entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. És un reconeixement reservat a les associacions que acrediten un impacte social, cultural o ambiental. 3 dècades de festival i concurs internacional, a més de moltes altres iniciatives que l'associació ha dut a terme, han convertit Monfoto en un referent internacional en l'àmbit de la fotografia a natura. Escoltem ara a Paco Membrives, president de Monfoto, que reconeix que rebre una distinció com aquesta no és pas pa sucat amb oli.
4: És una distinció difícil d'obtenir i s'ha d'acreditar amb una trajectòria contrastada, amb un impacte sostingut i la veritat és que ha sigut una sorpresa buscada i esperada, evidentment, perquè hem estat treballant 2 anys per obtenir-la, però, sobre el paper i sobre la taula som els mateixos i farem les mateixes coses, però sí que és veritat que en termes de reconeixement i en termes fiscals també, per què no, doncs és una gran notícia.
3: Monfoto es converteix així en la segona entitat fotogràfica de Catalunya i en la primera de la demarcació de Girona a obtenir aquest...

0: aquesta distinció, el mateix any que també celebra el seu 30è aniversari. Com és habitual, ho celebrarà Lloret de Mar del 2 al 4 d'octubre. En el cas, segons diuen, serà una festa oberta a tothom.
1: Crec que serà una festa molt especial. Ja portem temps pensar-la i el que farà, aprofitant aquesta declaració, aprofitant moltes coses, aprofitant que ha entrat molta gent nova a l'associació i que volen donar canvis importants al festival, serà un festival molt més obert a la ciutadania. Hem de deixar molt clar que no és un festival per amants de la fotografia de natura, és un festival per tot el món, és a dir, tindrem música, tindrem xerrades, tindrem punts de trobada, tindrem una miqueta de gastronomia, tindrem una miqueta de part lúdica, de part formativa, més sortides, més vinculació amb entitats.
0: Tot va començar, diu Membrives, amb la intenció d'apropar la muntanya a la gent de Lloret. Més tard va arribar l'època digital i va ser llavors quan Monfoto es va internacionalitzar.
1: Realment, quan vam començar fent 30 anys, érem un petit grup d'amics del Centre Excursionista de Lloret de Mar i vam decidir portar les muntanyes a la gent de Lloret, amb fotografies, amb exposicions i amb un petit concurset. Això fa 30 anys. Així és com vam començar. Però, bueno, per aquí han passat un creixement immens de participació nacional. Va arribar l'època digital, amb el digital es vam internacionalitzar moltíssim i crec que ha sigut doncs una sèrie d'apostes, algunes arriscades, perquè vam ser els primers a fer concurs de fotografia per joves, plans educatius, vam ser el primer concurs europeu a fer un format digital. Això ens va costar molt perquè no teníem referències de com s'havia de fer.
0: A més, expliquen que l'organització ha crescut fins a tal punt que ara fan activitats arreu del món, amb exposicions fins a Perpinyà i a Cuba, entre altres propostes, com ara el Festival de Joves, un festival rotatiu per diferents parts de Catalunya. Pròximament organitzaran el Festival de Lloret de Mar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Guardeu-vos la data.
2: Més info a novaradiolloret.cat. L'estil mediterrani amb les tendències poc

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha fet una cinquantena d'inspeccions per detectar habitatges de lloguer turístic sense llicència turística que incompleixen la normativa de compliment recollida dins la Llei de Turisme de Catalunya i de l'Ordenança Municipal d'UTS. Són actuacions incloses dins del Pla Lloret Actua. Fins ara, el consistori ha fet 7 decrets per sancionar immobles que es llogaven sense llicència pertinent, amb multes que van des dels 4.000 fins als 12.000 euros. D'altra banda, la policia local també ha aixecat acte en 5 habitatges d'ús turístic que sí que tenien llicència, però que incomplien diferents aspectes recollits en l'ordenança municipal d'UTS. En aquest cas, amb sancions que van dels 1.000 als 1.500 euros. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles. Explica que aquestes inspeccions serveixen per fer front a la competència turística deslleial i també a la problemàtica que genera aquesta activitat turística no controlada amb veïns i veïnes.
4: Ja vam començar l'any passat amb aquests dos inspectors que vam contactar des de l'Ajuntament per fer front a un repte important com és la proliferació en els últims anys de gent que, bueno, i d'empreses que treien del lloguer o la venda de vivenda i la posaven de lloguer turístic sense la normativa i el compliment i sense la llicència adequada, i per tant se feia un frau tant a la competència deslleial com també a la problemàtica que genera per molts veïns i veïnes, doncs, l'activitat diguem turística no reglada, no controlada.
3: Segons l'alcalde, aquestes accions són útils també per revertir aquests habitatges que no compten amb llicència. L'objectiu principal, explica, és limitar l'obertura de nous i procurar que l'activitat turística tingui un bon equilibri amb el veí.
4: Les activitats de departament turístic, diguem, ha d'estar arreglada i ha d'estar legalitzada. I quan no té llicència, ja que ho tenim,

0: limitat, no es poden crear més de les que ja hi ha, doncs no poden proliferar, no poden créixer. La vivenda ha de ser per viure i pels veïns de Lloret. I per tant hem de limitar al màxim doncs l'obertura de nous, perquè el dia d'avui si s'obre un nou és que és il·legal i el que hem de fer és tancar-hi i sancionar-hi. Per això també, a part també que creiem oportú saber que l'activitat turística ha de tenir un equilibri i una bona relació amb el veí, amb el seu entorn i amb les persones que cada dia hi viuen.
1: L'Ajuntament compta amb dos inspectors i també amb la col·laboració de la policia local, concretament amb el Departament de la Policia Administrativa, que s'encarreguen de fer el seguiment per carrers per cercar aquests apartaments turístics il·legals o actuar quan algun veí detecta l'entrada de turistes en habitatges que no compleixen la normativa. Més enllà de sancionar, el que pretén aquesta acció, diu Lameles, és regular, ordenar i protegir els veïns. Unes accions que es troben dins del Pla Lloret Actua, que va començar l'any passat amb la finalitat de buscar la màxima qualitat de vida dels lloretencs, tot gestionant el turisme.
0: Saber explicar quin és el model que volem, començar a fer també inspeccions que no s'havien fet mai, tant d'hotels, com el que parlem d'avui, d'apartaments turístics, com de comerços, etc. Vull dir, marquem clarament cap a on volem anar, perquè també així el teixit empresarial sap cap a on ha d'anar i cap a on s'ha de transformar, i fruit d'això ja s'ha vist resultats d'empreses que s'han canviat, que s'han transformat i que han anat invertint per alinear-se amb el model que volem. I, com deia abans, no estem allà on voldríem, vull dir, encara queda molt a caminar, molt a cercar, però aquesta és la nostra intenció.
1: Són declaracions de l'alcalde Adrià Lameles, que confessa que encara no es troben en el punt que els agradaria i que cal continuar treballant per poder assegurar un equilibri entre turisme i veïns.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Les cançons de Rafaela Carrà es podran reviure aquesta nit a la platja de Fanals en una nova sessió del Clon Festival. Anirà a càrrec del grup Hola Rafaela, que farà un tribut a l'artista italiana. Es tracta d'un dels concerts més esperats del Clon Festival, que arriba aquesta nit a 10:45 a la platja de Fanals. Abans, el mateix escenari obrirà la nit de concerts del grup Der Rumbaos, una banda de rumba i pop llatí. La formació oferirà un espectacle amb temes propis i versions dins els cicles Fanals de Música i Clon Festival. Serà a partir de les 9 de la nit a la platja de Fanals. Escoltem ara la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, que anima tothom a gaudir d'aquest doble concert.
4: Avui, 13 d'agost, a la platja de Fanals, tornem a tenir una nit plena de música en un indret idíl·lic. Comencem a les 9 amb el grup de Rumbaos i després a les 10:30 amb Hola Rafaela, el tribut a Rafaela Carrà. Per tant, com veieu, una nit plena de diversió, ens faran moure l'esquelet, ens faran ballar, per tant, us convidem a tothom a que veniu a gaudir d'un indret tan especial com la platja de Fanals, amb música que ens farà passar-nos-ho molt i molt bé en aquestes nits d'agost que tant ho necessitem.
3: Recordem, doncs, que la convocatòria per gaudir dels concerts és aquesta nit a partir de les 9 a la platja de Fanals.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquesta nit, a les 10, al Xula Mega Club, es podrà gaudir d'una sessió del reconegut i polifacètic artista Jason Derulo, un dels noms més populars de la música internacional actual. Es tracta d'un artista que ha assolit l'èxit amb els seus temes de gèneres com el pop o el hip-hop, entre altres. Derulo va fer el salt a la fama amb èxits com Watch a Say, Talk Dirty, Wiggle o Savage Love. Actualment compta amb milions de reproduccions, discs multiplatins i actuacions en directe memorables. El cantant va néixer l'any 1989 a Miramar, Florida, i va llançar la seva primera peça l'any 2009, la qual va tenir un gran èxit de descàrregues digitals amb més de 2 milions de còpies venudes als Estats Units. A partir d'aquí va editar el seu primer disc l'any 2010 i aquest 2026 ha publicat el que és ja el seu vuitè treball, titulat The Last Dance. Jason Derulo encara segueix encapçalant les llistes d'èxits i aquesta nit oferirà una de les seves vibrants actuacions a Lloret de Mar. Com diem, serà avui a les 10 de la nit al Xula Mega Club a l'avinguda Just Merlès 38.
2: La previsió meteorològica.
3: Com sempre, és moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui la protagonista tornarà a ser la calor, i és que entre avui i demà divendres les temperatures tocaran sostre, tindrem un nou pic tòrrid fruit d'aquesta aglopada molt càlida provinent del nord de l'Àfrica i, per tant, tocarà suar i de valent. Ambient sufocant, calor, xafogor molt marcades, màximes clarament per sobre dels 30 graus aquí a Lloret, amb aquesta sensació molt pesada, nits de mal dormir, tropicals. I atenció, perquè a l'interior del país, a les zones més tòrrides, s'assoliran o se superaran els 40 graus per enèsim cop aquest any. Per tant, paciència, perquè ens esperen dos dies més de calor realment molt sufocant i calma, més sol que no pas núvols. Però a partir del cap de setmana començaran a arribar canvis. Els termòmetres a poc aniran baixant, es notarà més el descens a l'interior que no pas a la costa, i fins i tot al llarg del cap de setmana la inestabilitat augmentarà. No es pot descartar, sobretot diumenge, que ja caiguin alguns ruixats o n'arribin alguns aquí a la zona de la selva marítima. I els mapes insisteixen en que la setmana que ve, per fi, arribarà una normalització de les temperatures i això es traduirà amb una calor més suportable, més respirable i nits també més agradables, amb més inestabilitat i, per tant, xàfecs i tronades que podrien anar a més. Tot plegat ho anirem confirmant, però vaja, sembla que per fi deixarem enrere aquest estiu excepcionalment calorós i ens instal·larem pràcticament en una situació que no hem tingut gairebé tot l'estiu, que són temperatures normals per les dates.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix una temperatura de 31 graus centígrads.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: Kansai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha fet una cinquantena d'inspeccions per detectar habitatges de lloguer turístic sense llicència turística que incompleixen la normativa de compliment recollida dins la Llei de Turisme de Catalunya i de l'Ordenança Municipal d'UTS. Són actuacions incloses dins del Pla Lloret Actua. Fins ara, el consistori ha fet 7 decrets per sancionar immobles que es llogaven sense llicència pertinent, amb multes que van des dels 4.000 fins als 12.000 euros. D'altra banda, la policia local també ha aixecat acte en 5 habitatges d'ús turístic que sí que tenien llicència, però que incomplien diferents aspectes recollits en l'ordenança municipal d'UTS. En aquest cas, amb sancions que van dels 1.000 als 1.500 euros. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles. Explica que aquestes inspeccions serveixen per fer front a la competència turística deslleial i també a la problemàtica que genera aquesta activitat turística no controlada amb veïns i veïnes.
4: Ja vam començar l'any passat amb aquests dos inspectors que vam contactar des de l'Ajuntament per fer front a un repte important com és la proliferació en els últims anys de gent que, bueno, i d'empreses que treien del lloguer o la venda de vivenda i la posaven de lloguer turístic sense la normativa i el compliment i sense la llicència adequada, i per tant s'ha fet ja un frau tant a la competència deslleial com també a la problemàtica que genera per molts veïns i veïnes, doncs, l'activitat diguem turística no reglada, no controlada.
3: Segons l'alcalde, aquestes accions són útils també per revertir aquests habitatges que no compten amb llicència. L'objectiu principal, explica, és limitar l'obertura de nous i procurar que l'activitat turística tingui un bon equilibri amb el veí.
4: Les activitats d'apartament turístic ha d'estar arreglada i ha d'estar legalitzada. I quan no té llicència, ja que ho tenim limitat, no es poden crear més de les que ja hi ha, doncs no poden proliferar, no poden créixer. La vivenda ha de ser per viure i pels veïns de Lloret. I per tant hem de limitar al màxim, doncs, l'obertura de nous, perquè el dia d'avui si s'obre un nou és que és il·legal i el que hem de fer és tancar i sancionar-los. Per això també, a part també que creiem oportú saber que l'activitat turística ha de tenir un equilibri i una bona relació amb el veí, amb el seu entorn i amb les persones que cada dia hi viuen.
3: L'Ajuntament compta amb dos inspectors i també amb la col·laboració de la policia local, concretament amb el Departament de la Policia Administrativa, que s'encarreguen de fer el seguiment per carrers per cercar aquests apartaments turístics il·legals o actuar quan algun veí detecta l'entrada de turistes en habitatges que no compleixen la normativa. Més enllà de sancionar, el que pretén aquesta acció, diu Lameles, és regular, ordenar i protegir els veïns. Unes accions que es troben dins del Pla Lloret Actua, que va començar l'any passat amb la finalitat de buscar la màxima qualitat de vida dels lloretencs, tot gestionant el turisme.
4: Saber explicar quin és el model que veurem, començar a fer també inspeccions que no s'havien fet mai, tant d'hotels com aquest que parlem d'avui, d'apartaments turístics, com de comerços, etc. Vull dir, marquem clarament cap a on volem anar, perquè també així el teixit empresarial sap cap a on ha d'anar i cap a on s'ha de transformar, i fruit d'això ja s'ha vist resultats d'empreses que s'han canviat, que s'han transformat i que han anat invertint per alinear-se amb el model que volem. Com deia abans, no estem allà on voldríem, vull dir, encara queda molt a caminar, molt a cercar, però aquesta és la nostra intenció.
3: Són declaracions de l'alcalde Adrià Lameles, que confessa que encara no es troben en el punt que els agradaria i que cal continuar.

0: continuar treballant per poder assegurar un equilibri entre turisme i veïns.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
2: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: humo te va.
1: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'associació Monfoto de Fotografia Natura ha estat declarada entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. És un reconeixement reservat a les associacions que acrediten un impacte social, cultural o ambiental. Tres dècades de festival i concurs internacional, a més de moltes altres iniciatives que l'associació ha dut a terme, han convertit Monfoto en un referent internacional en l'àmbit de la fotografia a natura. Escoltem ara a Paco Membrives, president de Monfoto, que reconeix que rebre una distinció com aquesta no és pas passo que t'amoli.
4: És una distinció difícil d'obtenir i s'ha d'acreditar amb una trajectòria contrastada, amb un impacte sostingut i la veritat és que ha sigut una sorpresa buscada i esperada, evidentment, perquè hem estat treballant 2 anys per obtenir-la, però, sobre el paper i sobre la taula som els mateixos i farem les mateixes coses, però sí que és veritat que en termes de reconeixement i en termes fiscals també, per què no, doncs és una gran notícia.
3: Monfoto es converteix així en la segona entitat fotogràfica de Catalunya i en la primera de la demarcació de Girona a obtenir aquesta distinció. El mateix any que també celebra el seu 30è aniversari. Com és habitual, ho celebrarà Lloret de Mar del 2 al 4 d'octubre. En el cas, segons diuen, serà una festa oberta a tothom.
4: Crec que serà una festa molt especial. Ja portem temps pensar-la i el que farà, aprofitant aquesta declaració, aprofitant moltes coses, aprofitant que ha entrat molta gent nova a l'associació i que volen donar canvis importants al festival, serà un festival molt més obert a la ciutadania. Hem de deixar molt clar que no és un festival per amants de la fotografia de natura, és un festival per tot el món, és a dir, tindrem música, tindrem xerrades, tindrem punts de trobada, tindrem una miqueta de gastronomia, tindrem una miqueta de part lúdica, de part formativa, més sortides, més vinculació amb entitats.
3: Tot va començar, diu Membrives, amb la intenció d'apropar la muntanya a la gent de Lloret. Més tard va arribar l'època digital i va ser llavors quan Monfoto es va internacionalitzar.
4: Realment, quan vam començar fent 30 anys, érem un petit grup d'amics de Centre Excursionista de Lloret de Mar i vam decidir portar les muntanyes a la gent de Lloret, amb fotografies, amb exposicions i amb un petit concurset. Fa 30 anys, així és com van començar. Però per aquí han passat a un creixement immens de participació nacional, va arribar l'època digital, amb el digital es vam internacionalitzar moltíssim i crec que ha sigut una sèrie d'apostes, algunes arriscades, perquè vam ser els primers a fer concurs de fotografia per joves, a plans educatius, van ser el primer concurs europeu a fer un format digital. Això ens va costar molt perquè no teníem referències de com s'havia de fer.
3: A més, expliquen que l'organització ha crescut fins a tal punt que ara fan activitats arreu del món, amb exposicions fins a Perpinyà i a Cuba, entre altres propostes, com ara el Festival de Joves, un festival rotatiu per diferents parts de Catalunya. Pròximament organitzaran el Festival de Lloret de Mar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Guardeu-vos la data.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquesta nit, a les 10, al Xula Mega Club, es podrà gaudir d'una sessió del reconegut i polifacètic artista Jason Derulo, un dels noms més populars de la música internacional actual. Es tracta d'un artista que ha assolit l'èxit amb els seus temes de gèneres com el pop o el hip-hop, entre altres. Derulo va fer el salt a la fama amb èxits com Watch Us Say, Talk Dirty, Wiggle o Savage Love. Actualment compta amb milions de reproduccions, discs multiplatins i actuacions en directe memorables. El cantant va néixer l'any 1989 a Miramar, Florida, i va llançar la seva primera peça l'any 2009, la qual va tenir un gran èxit de descàrregues digitals amb més de 2 milions de còpies venudes als Estats Units. A partir d'aquí va editar el seu primer disc l'any 2010 i aquest 2026 ha publicat el que és ja el seu vuitè treball, titulat The Last Dance. Jason Derulo encara segueix encapçalant les llistes d'èxits i aquesta nit oferirà una de les seves vibrants actuacions a Lloret de Mar. Com diem, serà avui a les 10 de la nit al Xula Mega Club a l'avinguda Just Merlès 38.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la

0: del grup Derrumbaos, una banda de rumba i pop llatí. La formació oferirà un espectacle amb temes propis i versions dins els cicles Fanals de Música i Clon Festival. Serà a partir de les 9 de la nit a la platja de Fanals. Escoltem ara la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, que anima tothom a gaudir d'aquest doble concert.
1: Avui, 13 d'agost, a la platja de Fanals, tornem a tenir una nit plena de música en un indret idíl·lic. Comencem a les 9 amb el grup Derrumbaos i després a les 10:30 amb Hola Rafaela, el tribut a Rafaela Carrà. Per tant, com veieu, una nit plena de diversió, ens faran moure l'esquelet, ens faran ballar, per tant, us convidem a tothom a que veniu a gaudir d'un indret tan especial com la platja de Fanals, amb música que ens farà passar-nos-ho molt i molt bé en aquestes nits d'agost que tant ho necessitem.
0: Recordem, doncs, que la convocatòria per gaudir dels concerts és aquesta nit a partir de les 9 a la platja de Fanals.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha fet una cinquantena d'inspeccions per detectar habitatges de lloguer turístic sense llicència turística que incompleixen la normativa de compliment recollida dins la Llei de Turisme de Catalunya i de l'Ordenança Municipal d'UTS. Són actuacions incloses dins del Pla Lloret Actua. Fins ara, el consistori ha fet 7 decrets per sancionar immobles que es llogaven sense llicència pertinent, amb multes que van des dels 4.000 fins als

0: que vam contactar des de l'Ajuntament per fer front a un repte important com és la proliferació en els últims anys de gent que, bueno, i d'empreses que treien del lloguer o la venda de vivenda i la posaven de lloguer turístic sense la normativa i el compliment i sense la llicència adequada, i per tant se feia un frau tant a la competència deslleial com també a la problemàtica que genera per molts veïns i veïnes, doncs, l'activitat, diguem, turística no reglada, no controlada.
1: Segons l'alcalde, aquestes accions són útils també per revertir aquests habitatges que no compten amb llicència. L'objectiu principal, explica, és limitar l'obertura de nous i procurar que l'activitat turística tingui un bon equilibri amb el veí.
0: Les activitats de departament turístic, diguem, ha d'estar arreglada i ha d'estar legalitzada. I quan no té llicència, ja que ho tenim limitat, no es poden crear més de les que ja hi ha, doncs no poden proliferar, no poden créixer. La vivenda ha de ser per viure i pels veïns de Lloret. I per tant hem de limitar al màxim, doncs, l'obertura de nous, perquè el dia d'avui si s'obre un nou és que és il·legal i el que hem de fer és tancar-li i sancionar-li. Per això que també, a part també que creiem oportú saber que l'activitat turística ha de tenir un equilibri i una bona relació amb el veí, amb el seu entorn i amb les persones que cada dia hi viuen.
1: L'Ajuntament compta amb dos inspectors i també amb la col·laboració de la policia local, concretament amb el Departament de la Policia Administrativa, que s'encarreguen de fer el seguiment per carrers per cercar aquests apartaments turístics il·legals o actuar quan algun veí detecta l'entrada de turistes en habitatges que no compleixen la normativa. Més enllà de sancionar, el que pretén aquesta acció, diu Lamelas, és regular, ordenar i protegir els veïns. Unes accions que es troben dins del Pla Lloret Actua, que va començar l'any passat amb la finalitat de buscar la màxima qualitat de vida dels lloretencs, tot gestionant el turisme.
0: Saber explicar quin és el model que volem, començar a fer també inspeccions que no s'havien fet mai, tant d'hotels com aquests que parlem d'avui, d'apartaments turístics, com de comerços, etc. Vull dir, marquem clarament cap a on volem anar, perquè també així el teixit empresarial sap cap a on ha d'anar i cap a on s'ha de transformar, i fruit d'això ja s'ha vist resultats d'empreses que s'han canviat, que s'han transformat i que han anat partint per alinear-se amb el model que volem. Com deia abans, no estem allà on voldríem, vull dir, encara queda molt a caminar, molt a cercar, però aquesta és la nostra intenció.
1: Són declaracions de l'alcalde Adrià Lamelas, que confessa que encara no es troben en el punt que els agradaria i que cal continuar treballant per poder assegurar un equilibri entre turisme i veïns.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. L'associació Monfoto de Fotografia Natura ha estat declarada entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. És un reconeixement reservat a les associacions que acrediten un impacte social, cultural o ambiental. Tres dècades de festival i concurs internacional, a més de moltes altres iniciatives que l'associació ha dut a terme, han convertit Monfoto en un referent internacional en l'àmbit de la fotografia a natura. Escoltem ara a Paco Membrives, president de Monfoto, que reconeix que rebre una distinció com aquesta no és pas passo catamoli.
4: És una distinció difícil d'obtenir i s'ha d'acreditar amb una trajectòria contrastada, amb un impacte sostingut i bueno, la veritat és que ha sigut una sorpresa buscada i esperada, evidentment, perquè hem estat treballant 2 anys per obtenir-la, però, bueno, sobre el paper i sobre la taula som els mateixos i farem les mateixes coses, però sí que és veritat, en termes de reconeixement i en termes fiscals també, perquè

0: que volen donar canvis importants al festival. Serà un festival molt més obert a la ciutadania. Serà, hem de deixar molt clar que no és un festival per amants de la fotografia de natura, és un festival per tot el món, és a dir, tindrem música, tindrem xerrades, tindrem punts de trobada, tindrem una miqueta de gastronomia, tindrem una miqueta de part lúdica, de part formativa, més sortides, més vinculació amb entitats.
1: Tot va començar, diu Membrives, amb la intenció d'apropar la muntanya a la gent de Lloret. Més tard va arribar l'època digital i va ser llavors quan Monfoto es va internacionalitzar.
0: Realment, quan vam començar fent 30 anys, érem un petit grup d'amics de Centre Excursionista de Lloret de Mar i vam decidir portar les muntanyes a la gent de Lloret, amb fotografies, amb exposicions i amb un petit concurset. Això fa 30 anys. Així és com vam començar. Però, bueno, per aquí han passat un creixement immens de participació nacional, va arribar l'època digital, amb el digital es vam internacionalitzar moltíssim i crec que ha sigut doncs una sèrie d'apostes, algunes arriscades, perquè vam ser els primers a fer concurs de fotografia per joves, a plans educatius, vam ser el primer concurs europeu a fer un format digital. Això ens va costar molt perquè no teníem referències de com s'havia de fer.
1: A més, expliquen que l'organització ha crescut fins a tal punt que ara fan activitats arreu del món, amb exposicions fins a Perpinyà i a Cuba, entre altres propostes, com ara el Festival de Joves, un festival rotatiu per diferents parts de Catalunya. Pròximament organitzaran el Festival de Lloret de Mar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Guardeu-vos la data.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ràdio Lloret. 90.2 FM.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. 26 establiments de Lloret de Mar han rebut el distintiu Comerç en Valor de la mà de Pimec Comerç Girona. Es tracta d'un reconeixement als comerços que contribueixen al benestar de la comunitat i al desenvolupament sostenible del municipi. El distintiu s'ha atorgat després d'avaluar el grau de compromís de cada establiment amb els valors que promou aquest reconeixement, com la cohesió social, el benestar local i el comerç responsable i sostenible. La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, destaca que el projecte vol potenciar el comerç de proximitat i fer front a les compres massives per internet. Escoltem-la.
3: Creiem que és una campanya, que és un projecte molt maco, la veritat, que potència això, no? Tindre aquest comerç de proximitat, de professionalitat i poder lliurar aquest distintiu. El que fem també és una miqueta aquesta lluita de compres, de ventes per internet massives, que anem una miqueta en contra, que el que volem és un comerç local, un comerç de qualitat, que sigui sostenible, que tingui, no?, aquesta qüestió social de que ens trobem amb els veïns i les veïnes, no?, quan anem a comprar.
2: D'altra banda, Aymerich també ressalta la tasca als autònoms i dels comerciants locals que cada dia aixequen la seva persiana.
3: Hem de premiar, no?, aquesta professionalitat dels autònoms que cada dia aixequen la seva persiana, no?, que estan cada dia en aquests comerços, no?, amb aquesta professionalitat que es caracteritza. Hem d'anar una miqueta en contra de la lluita massiva de

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.